marca, Ve Anubis, la marca, Ve Anubis, aquest paret segur, aquest paret segur, i l'espalda de...